¿Qué tal? Buen día. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Hoy por Hoy de Xàtiva y Comarcas del jueves 14 de mayo del año 2026. Ahora 26 grados en el centro de la ciudad de Xàtiva. Información que les facilitamos gracias a Joyería Sancho y Óptica Vicente Sancho en Albereda, Jaume I. Esta cançó que escolten, naix en primaveres, despencat, és de l'any 2011. I ja parlava d'allò que es va denominar la primavera valenciana, ja parlava de defendre una escola pública. Bé, 2011, eh? En el 2026 estem, si no igual, pitjor. Quart dia de la vaga indefinida convocada a l'ensenyança pública valenciana. Les xifres de participació a Xàtiva i les comarques, especialment la costera, que és d'on més dades tenim, sembla que es mantenen prou estables. Especialment els dos primers dies van rondar el 70-80%, i va baixar una miqueta, però tot i així, més del que s'esperaven fins i tot els profes, propis profes, els propis mestres, ens ho van contar ahir al nostre Hoy por Hoy, ací, el nostre amic Ramir Moscardó, de l'Institut Josep de Ribera. Avui és un dia molt important. Avui està rara mateixa, encara celebrant-se una reunió a la Conselleria d'Educació a València. Reunió Conselleria amb sindicats que estan en molt malament. Ara ens n'anirem fins allà per a conèixer quina és la situació. Però avui també és un dia d'eixir al carrer. Avui és un dia d'eixir al carrer a les nostres comarques. Abans de demà la manifestació més gran a València, de les tres províncies, etc. Avui les assemblees de 200 de centres públics de les nostres comarques, moltes d'elles, per exemple, per posar-ne dos, per exemple, Canals Xàtiva, han convocat dos marxes en defensa de l'educació pública, de la qualitat de l'educació pública a les nostres comarques, coincidint també amb les mobilitzacions, la convocatòria de vaga indefinida, a les 6 de la vesprada, i serà des de Canals, des de l'avinguda Jaume I. A les 5 i mitja n'hi haurà un taller de cartells i informació sobre la vaga indefinida en el Parc Jaume I. La convocatòria està oberta a famílies i ciutadania, com també ho està la de Xàtiva. D'esta vesprada es pretén que siga també multitudinària. A les 7 de la vesprada, des del Jardí del Vés, comença

0: però en directe des del carrer, contant eixa manifestació d'Ixàtiva. El que anem a fer ara, 12 i 24 minuts, és veure els principals protagonistes de la jornada d'avui, que són els sindicats. Anem a parlar amb dos d'ells. En primer d'ells és l'STEP, el Sindicat de Treballadors de l'Educació del País Valencià, en este cas de la comarca de la Costera. Montse Sempere ens atén ara mateixa al telèfon. Montse, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Montse, és que no sé per on començar. Com esteu? Perquè les notícies que estem contant a la cadena SER tot el matí i que ens arriben també de gent que tenim al voltant que són del món educatiu són bastant pèssimes.
1: Sí. Bueno, si em permets, Jordi, jo vull fer-te una xicoteta correcció, ¿vale?
0: Sí, clar.
1: Pense que avui els principals protagonistes no som els sindicats, és l'escola pública i la dignitat de les persones que hi treballem.
0: Molt bé.
1: ¿Vale? I sí, que cadascun dels dies d'esta setmana estem demostrant que això, que lluitem per treballs dignes i per garantir la qualitat del sistema públic educatiu.
0: Sí, però jo em referia a que els que esteu en aquesta reunió sou sindicats i, per tant, d'alguna manera sou protagonistes. Què et conten els teus companys i les teues companyes?
1: A veure, per el que estan dient-nos, la conselleria torna a posar de manifest una vegada més que sembla que el que vol fer és traure un rèdit polític a aquesta mobilització, més que exercir la seva responsabilitat i iniciar una negociació seriosa. Sí? Nosaltres reivindiquem 6 punts i volem negociar els 6. No volem que es diga ella quins sí i quins no, val? I un d'ells és la recuperació del nostre poder adquisitiu. Sí, que considerem que és important, però és que sols és un. És que estem parlant de baixar les ràtios en les aules per atendre millor a l'alumnat. Estem parlant de recuperar les inversions en infraestructures. Que ja són tres, ja són tres dels anys 80, amb un pla edificant pendent de fa més de 6 anys d'iniciar. Saps? Els centres de la zona d'Anna ens pilla una miqueta més lluny de la Costera, però bueno...
0: No, però som a la comarca també, sí.
1: Si Marro mateix tenen classes de segon de batxillerat, ho dic, i te poses d'exemple perquè sembla que estan molt preocupats per l'alumnat de segon de batxillerat, però només ara a final de curs. Tenir-los tot l'any en aules sobrepassades amb 34 i 35 alumnes per aula, això no els ha preocupat fins ara a la conselleria, no? I això no podem consentir-ho. Això no és una educació de qualitat.
0: Montse, esta vesprada aneu a unir-se per descomptat, entenc partir-vos en 1000 no pugueu, perquè sé que n'hi ha 1000 actes, però aneu a apropar-se, per exemple, a Xàtiva, va haver, entenc, representació de l'STEP, etcètera, no?
1: Sí, intentarem, perquè hi ha, com tu bé dius, n'hi ha concentracions, manifestacions, mobilitzacions de tot tipus arreu de tot el País Valencià, i nosaltres som els que som, i per això és d'agrair molt també la tasca que s'està fent des de les assemblees de centres, de localitats, de les comarques, per a mantenir aquesta mobilització en marxa.
0: Montse, si avui no n'hi ha... Que té pinta de que no n'hi ha una resolució a aquesta reunió... A seguir endavant en la vaga, entenc.
1: Sí, i mira, vull aprofitar el ventall que ens dones avui per a recordar a tot el professorat que és important demà de vesprada ja convocada una assemblea telemàtica per a organitzar-nos per a mantenir aquesta mobilització durant les properes setmanes. I pensem que és important escoltar la veu de totes i tots.
0: És a dir, que demà de vesprada el que aneu a fer és planificar les accions, per exemple, per a la setmana vinent o les que siguin.
1: Correcte,
0: no?
1: Correcte,
0: doncs
1: sí.
0: Aneu contant-nos les coses, que nosaltres anem a donar-vos ressò conforme estem fent durant tota la setmana. Montse Sempere, des de l'Estep de la Costera. Sí. Gràcies.
1: Jordi, digues. Coseta, si em permets.
0: Sí, i tant.
1: Mira, com que tu has començat amb la cançó d'Espencat,
0: sí?
1: per a convidar a la gent que participi en les mobilitzacions, perquè això no va només de sous dels mestres, encara que n'hi ha molta gent que fica l'èmfasi sols en això. Això és important que participin les famílies i l'alumnat, perquè sobretot les reivindicacions són per ells. Doncs tu has començat amb la de l'Espencat, no? I si em permets, jo envio un missatge parafrasejant a la Fúmiga a tota aquesta gent que vindrà demà, perquè tu i jo cremem València.
0: Montse Sempere, des de l'Estep de la Costera, gràcies per estar amb nosaltres. A l'Oi per Oi, deixa-t'hi, Comarques. Seguim en contacte, eh? Una abraçada, Jan.
1: Molt bé, adéu igualment.

0: Les paraules de Montse Sempere, representant del Sindicat de Treballadors d'Ensenyament del País Valencià. Ara ens n'anem fins a València.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarcas, con Jordi Company.

0: Com diem, jornada intensa en el quart dia de la vaga indefinida educativa a les nostres comarques. Ho dèiem, fa no res. Eixa gran marxa que n'hi ha convocada esta vesprada a Xàtiva a les 7 de la vesprada, que recorrerà part de la ciutat. I sobretot amb els ulls posats en eixa gran manifestació que pretén ser gran, per a demà divendres a València, i també pendents d'eixa reunió que Conselleria i els sindicats, un dia marcat en el calendari per veure si es podia resoldre, si no es podia resoldre. Bé, doncs sembla que, segons les primeres informacions que tenim, no s'ha tret massa trellat. Horacio Domènech, de UGT Educació de les nostres comarques, de la Costera, de la Canal de Navarrés, de la Ribera Alta. Bon dia, com estàs?
1: Bueno, hola, bon dia. Regular. Notícies han sigut bones, però bé.
0: Regular per què? Expliquem-ho bé, Horacio.
1: A veure, estem així en les portes de Conselleria. Hi havia una manifestació per a les 12 que finalment, con la Conselleria, es va plantejar negociar avui a les 9. Adelantat i, bueno, se material de les 12, però ja des de les 9 hi havia molta gent. I bé, les notícies que han així pues, són més que insuficients, d'acord? No m'ha avançat pràcticament res. Si vols te conté per
0: sí,
1: el món.
0: Sí, sí, per favor. No, detall, si vols.
1: El tema de les ràtios, el que han fet simplement és que aplicaran la llei estatal que anava a aplicar-se ja l'any que ve, progressivament, con lo cual en el tema de les ràtios no han fet res. Sí. Inclús en el sol del hueco, ho han dit 7 a 8, que ja era de 8 alumnes en el sol del hueco. Després, en el tema de la burocràcia, pues, han dit que anaven a simplificar algun procés del ROP i algun tipus de... quan demanen permisos i llicències, pues, en compte de presentar tanta documentació, alguna declaració jurada seria suficient en alguns casos, però no era el que s'està demanant, que necessiten són més hores per a preparar les classes, que és el que realment importa per a preparar les classes bé per als alumnes, que és el que no tenim ara. I els equips directius, pues, necessiten, i els centres necessiten auxiliars administratius, que han dit que en alguns centres posaran, però necessitem en tots els centres auxiliars administratius, per el que respecta a la burocràcia. En el tema de les infraestructures, que ja van haver unes retallades molt importants, ens han dit que al final d'any tindran un pla de confort tèrmic per a les altes temperatures, que estan estudiant, però no se mos ha fet més explicacions.
0: Sí, no s'ha detallat.
1: No. Després del tema del valencià, pues, simplement que se recuperarà el certificat de capacitació i el mestre de valencià, que no era el que s'estava demanant, que bé, però que el que estaven demanant era un canvi de llei de llibertat educativa que garantira l'ensenyament de les dues llengües per a tots els alumnes, que en la llei actual no s'està donant, no s'està garantint. I per últim, la inclusió educativa, sí que van a posar 135 mestres d'audició i llenguatge, pensem que són insuficients, i no parla de mestres de PT en cap cas, i també ens han dit que crearan 36 aules hueco noves. I, molt important, sí. Estem castigats. Els mestres ara estem castigats. El tema dels diners, que era l'únic que havíem parlat, el tema dels salaris, que era l'únic que s'havia parlat fins ara, que no era el que volíem parlar-ho tot, pues ara ens han retirat 75 euros que anaven a donar-nos per als pròxims 3 anys. Estem castigats perquè han vist com mala fe i que realment que volíem això només, quan nosaltres no és per diners, és per dignitat i és per la qualitat educativa dels nostres alumnes, que avui per avui pues, la donar classe no està sent un tema d'educar a la gent, està sent un tema de supervivència en molts casos.
0: Estic escoltant de fons Horacio, consellera d'Emissió?
1: Bueno, sabia de tot. Així la gent està molt enfadada i des d'UGT el que han fet és retransmetre en directe per Telegram la reunió i anàvem informant a la gent que n'hi havia així i a la gent que està en casa de tots els progressos o de totes les notícies, i la gent està molt crispa, està molt enfadada i està molt...
0: Que la vaga...
1: No eren bones notícies, no esperàvem que se solucionara avui definitivament, però continuem estant molt lluny.
0: almenys esperava un apropament que ara mateixa, com s'escolta més de fons, no hi ha. Per tant, entenc, Horacio, que a seguir endavant amb la vaga indefinida.
1: Sí. I això que ara és un paró, perquè fa un rato que hem parlat abans, estàvem, sí, que te, no puc parlar, sí, sí, era un paró. Ara sí s'estan animant i és un rato, quan és que en el sindicat de negociar, perquè encara estan dins, veurem el que passa.
0: Horacio, esta vesprada n'hi ha moltes concentracions a Xàtiva i a les comarques. Pot ser una de les més significatives és la que tindrà lloc aquesta vesprada així a Xàtiva, a les 7, que serà del Jardí del Bes, que pretén ser multitudinària i en la que s'anima no només a participar als propis professors o a l'àmbit educatiu, sinó també a famílies, etcètera, etcètera. En primer lloc, podreu estar així en esta manifestació? S'heu de partir en molts puestos i per què animaries a la gent a anar esta vesprada? Ja no només als profes, que aniran de segur, sinó a la gent que ens escolta.
1: Sí, esta vesprada anirem a Xàtiva i hi ha més localitats que com Montinyent, sí, sí, i bueno, per molts llocs, Canals, sí, hi ha molts llocs que estan fent manifestacions, marxes, i reivindicar i recolzar, perquè això té pinta de no acabar-se encara.
0: Demà a València, no?
1: Demà la gran manifestació de les tres províncies i s'espera que siga algo, pues, si l'última de l'11 va ser històrica, esta pot ser més encara.
0: Horacio Domènech, des d'UGT de la Costera, de la Canal, de la Ribera, t'agraïs que hagis estat amb nosaltres en este Hoy por Hoy, contant-nos aquesta última hora des de les portes de la Conselleria d'Educació a València, i ens veiem esta vesprada a la concentració de Xàtiva. Molt. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
0: Adéu. Doncs 12:37 minuts ja pràcticament. Esta és la situació, esta és la radiografia a Xàtiva i les nostres comarques, i també, com han escoltat, fins i tot a València, amb representants sindicals d'ací de casa nostra que es troben a les portes de la conselleria. Anem a fer un seguiment, per descomptat, durant tota la jornada, com portem fent també durant tota la setmana. I esta vesprada, com deia a l'inici, una ventana especial a partir de les 7:20. En directe cobrirem la manifestació que tindrà lloc a Xàtiva, que recorden els oients, i des del Jardí del Bes. Més actualitat sempre relacionada amb la vaga educativa a Ràdio Xàtiva.es, a la nova app de la cadena SER, i a partir de les 2:17 amb Fèlix Lluc a Hora 14, Xàtiva i Comarques. Ara, una pausa i ja canviem de tema.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. A un año de las elecciones municipales de mayo de 2027, Radio Xàtiva Cadena SER ha preparado una programación especial. Del 18 al 22 de mayo, los representantes de los partidos políticos con representación local se pasan por Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas para hacer un análisis a un año de las urnas. Roger Cerdà, Marcos Sánchez, Amor Amorós y Francisco Suárez conversarán con Jordi Company sobre cómo afrontan el camino hacia las próximas elecciones locales. Escúchalo en nuestro Hoy por Hoy a través del 94.6 FM, radioxativa.es o la nueva app de la SER. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación.
3: Descubre la nueva gama MG, ahora con descuentos de hasta 11.000 euros. Sí, hasta 11.000 euros. Y disfruta de 7 años de garantía. Pero date prisa, la oferta termina el 15 de mayo. Ven a MG Marcos Automoción en Xàtiva y Gandía. No te quedes sin el tuyo.
4: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento. Sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
5: La vida está hecha de momentos que merecen estar protegidos. Tu salud, la de tus hijos, la de quienes más quieres, es lo más importante. Con Asisa Xàtiva encontrarás el seguro médico que se adapta a tus necesidades y con la tranquilidad de tener siempre un especialista a tu lado. Infórmate en Asisa Xàtiva, calle Abuma Saifa 3, frente a la Plaza de la Telefónica.
6: Vine aquest dissabte 16 de maig a la Font de la Figuera a gaudir de la Festa del Territori.
2: Vins, gastronomia i música en directe en la 13a mostra de Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, Vicepresidència Primera, Àrea de Promoció Econòmica.
6: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.

0: Bueno, no, una no. Dos. La primera. Rodalies. S'estan produint retards mitjans de quasi mitja hora. Mitja hora, anàvem bé, eh? Però a partir de les 12 aproximadament, els trens han començat a retrasar-se per aquestes obres de millora en la infraestructura. Ara mateixa ronden els 25 minuts. Però sempre n'hi ha una miqueta més, no? I després, he començat el programa, com no pot ser d'altra manera, parlant d'aquesta vaga indefinida per part del professorat. Hem parlat amb UGT de les nostres comarques, hem parlat amb l'Estep també de les nostres comarques, fins i tot Horacio d'UGT estava a les portes de conselleria i ens diuen que estan reunits. Bueno, ens acaben de confirmar que conselleria cita de nou dilluns, dia 18, als sindicats per a continuar amb la negociació d'un possible acord. És a dir, que anem a arribar al cap de setmana, que anem a arribar a les manifestacions d'esta vesprada, així a les nostres comarques, recorden, a les 7 de la vesprada al Jardí del Vest de Xàtiva, demà a la massiva manifestació que es preté que siga massiva, demà a València, amb gent de l'educació de les tres províncies, ja no de les nostres comarques, ja no de València, de les tres províncies, demà, al Cap i Casal. Anem a arribar a eixes dos manifestacions, anem a arribar a com bé ens deia Montse Sempere de l'Estep a una reunió que va fer-se de manera telemètica demà de vesprada per a parlar de quines accions van a fer-se a partir de la setmana que ve. Anem a arribar a tot això sense un acord per part de conselleria. Cita de nou la consellera a partir del dilluns que ve als profes. Ho anirem contant així. La vaga continua, doncs nosaltres ho anirem contant. A Ràdio Xàtiva, a la cadena SER, de fet, esta vesprada, per si s'acaben de connectar ara, a partir de les 7:20 contarem en directe eixa manifestació que n'hi ha convocada, ja no només per a l'àmbit educatiu de les nostres comarques, sinó també, en definitiva, per a tot el món que pugui sumar-se, puga i vulga sumar-se a Xàtiva. 1:13, una pausa i seguim.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i comarques, con Jordi Company.
2: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
4: Vine aquest dissabte 16 de maig a la Font de la Figuera a gaudir de la Festa del Territori. Dins gastronomia i música en directe en la 13a mostra de Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, Vicepresidència Primera, Àrea de Promoció Econòmica.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i comarques, con Jordi Company.
0: Doncs ho acabem d'escoltar. S'espera un cap de setmana molt intens a la 13a edició ja de la mostra de Terres dels Alforins, que tindrà lloc este dissabte, 16 de maig, des de les 11 i fins a les 7 de la vesprada a la Font de la Figuera, sí, a la comarca de la Costera. Tot un dia on, per descomptat, el vi, i no només el vi, sinó els agricultors, la gastronomia local, grups musicals, etc., van a ser els protagonistes. Rosendo Biosca és president de Terres dels Alforins. Es atén ara mateix al telèfon. Rosendo, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Com esteu a dos dies ja d'aquesta cita tan important i tan xula? Les dues qüestions, els dos adjectius són bons. Com esteu?
5: Molt bé. Bueno, la veritat és que optimistes, perquè sempre estem mirant el cel, perquè tot és a l'aire lliure i mirem el cel contínuament per a que d'alguna manera tot això no s'estropee i tinga el vi tinga el protagonisme que es mereix a aquest territori, no?
0: Mm-hmm. 13 edicions ja, que es diu pronte, eh? 13... Bueno, vosaltres digueu 12 més una, això, perquè sou supersticiosos o què, Rosendo?
5: Bueno, n'hi ha, és un col·lectiu gran i n'hi ha gent per tot, però jo penso que n'hi ha que dir les coses com són, de manera autèntica, real i com són. La 13 és la 13 i ja està. L'any que ve que vinga la 14 i ja està.
0: La veritat és que,
5: correcte, la veritat és que pareix que sigui l'altre dia quan vam fer la primera, i en molt poquis mitjos, en més que voluntat per ser els protagonistes per un dia dels pobles i que el món del vi pues, tinguera un protagonisme. Jo crec que després de 13 anys tots els objectius que hi havia en la primera crec que s'han complit molt bé. Estem molt satisfets del cas que fa la gent, de les visites que tinguem, dels amics que tinguem i de lo bé que s'ho passa la gent quan ve així. Jo m'agradaria que qui no ho ha conegut mai que passe per així, perquè la veritat és que un dels valors que té aquesta associació és ser hospitalari, ser autèntics, entranyables i fer que tot el món se sinta a gust així en este territori vinícola, que d'alguna manera és com és, no? Entonces, vulguem que mos visiten i que s'ho passen bé.
0: Quantes bodegues, quanta gent, quants negocis i quantes famílies que n'hi ha al final darrere dels negocis van a formar part enguany de la mostra?
5: Bueno, pues som en l'associació, són 16 bodegues, van a participar-ne 13 per problemes d'agenda, les altres 3 no poden estar, però és una feria de vi, per lo tant és una mostra de vi, per lo tant el protagonisme recau en el vi. En Cavan no puguem tindre tot un dia a la gent sense menjar, per lo tant n'hi ha estan de gastronomia, estan les carnisseries locals que tenen unes carns meravelloses, que fan uns embotits extraordinaris i que, evidentment, serviran les seves racions. I en Cavant també hi haurà gaspatxos i arròs al forn d'una altra empresa, tot a l'aire lliure i en aquest espai entranyable que és la plaça major de la Font de la Figuera, que és una plaça on se fan les grans aconteciments locals, com poden ser les danses, les entrades de morts cristians, però aquest lloc és el que per un dia tindrà protagonista el vi.
0: Per un dia, però també, com bé deies tu abans, el que es fa és una festa per a reivindicar el que sou i, bueno, i el que som, perquè en definitiva les nostres comarques són comarques de són vitivinícoles. Abans estàvem tenint una entrevista xulíssima a la primera hora amb David Gramaje, un expert de canals que està dedicant-se a buscar des de fa molt temps malalties concretes en la vinya per a intentar doncs, fer millor vi, etcètera. Vull dir que encara que ho sembli mentida, n'hi ha una cultura del vi molt potent a casa nostra i també, bueno, sabem que n'hi ha molta gent que encara a dia d'avui, des de llauradors fins a, com bé deies, empreses que s'encarreguen de la comercialització, etc., s'encarreguen de viure del vi. En este cas, la pregunta, no sé si és fàcil o difícil, Rosendo, està suficientment valorat el vi i tot el seu món que l'envolta així a casa nostra o sempre faria falta una miqueta més?
5: Anem a veure, tinguem que tindre en compte que cada volta hi ha menys hectàrees, es consumeix menys vi, el món del vi necessita atendre els seus costos, costos, els costos no paren de muntar, hi ha menys viticultors, però són més grans i cultiven més hectàrees, però tot això n'hi ha que fer-ho sostenible. És a dir, la sostenibilitat, quan parlem de sostenibilitat, n'hi ha que tindre en compte que està la part agroambiental, que és fundamental, la part de paisatge, la part d'entranyable, que és fundamental, fundamental pel nostre territori, però també lo que és fundamental és la part social i econòmica. Entonces, aquests aspectes són fundamentals. Entonces, jo des d'ací m'agradaria fer un incís, no?, autoritats com puguen ser les conselleries de turisme, d'agricultura, que haurien de tindre en compte aquestes associacions i aquestes activitats, perquè crec que fa falta sentar-se i ficar-se un poquet a parlar de lo que ens puga fer falta. Este any han parlat, o per lo menos la Diputació ha mostrat per la cultura del vi, pues cariño, no? I mos ha patrocinat, mos ajudarà a patrocinar esta fira i possiblement alguna cosa també mos ajude. Però evidentment fan falta tots. Fa falta l'administració pública, fa falta els ajuntaments, fan falta les bodegues i fan falta el poble en general per a que això, que al fi i al cap, és que és un patrimoni cultural, històric. El món del vi no és només una beguda. El món del vi és molt ample, i és que ho coneguem i ho visquem, mos agradaria que això permanesquera i que no se n'anara per el desaulle, no? Que això d'alguna manera formara part de la vida també dels nostres fills, no? Seria molt bonic.
0: Vi, empreses familiars, bodegues, formatges, menjar, en definitiva, tot això, diràs tu, i encara n'hi ha més. Doncs sí, encara n'hi ha més a esta 13a mostra Terres dels Alforins, i és la música.

0: Anem Lulú i los Tigretones, que m'han dit que són ja... no podem fallar, no, Rosendo? Han d'estar tots els anys.
1: Anem a veure. Les actuacions musicals formen de dos parts. Pel matí n'hi haurà una, per l'esprau n'hi haurà una altra. Lulú és un clàssic, i forma part un poc de la nostra història ja, no? Entonces, com a mínim, una actuació fan. Lulú ja és un valor que tinguem nosaltres i per l'esprà actuarà un grup local que es diu Malvasia, Malvasia és una varietat de raïm local d'ací, per lo tant, tot queda dins del nom i de la cultura del vi, claro.
0: Sí. Bé, doncs, abans d'acomiadar-nos, Rosendo, i de convidar a la gent, sí que recordar-los que fins avui, si no vaig errat, si vaig errat em corregisses, però fins avui a les 23:59 de la nit tenen temps d'adquirir online les entrades per a esta mostra Terra dels Alforins. Són a 15 euros, després...

0: gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Rosendo Biosco, president de Terres dels Alforins, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé el dissabte, que l'oratge acompanyi, creuem els dits, que tot vagi bé, que de segur que sí, estem en primavera, és el que n'hi ha, però de segur que es comporta, i animar per descomptat a la gent que participe i a que compren les entrades. Doncs això, avui abans de les 12 de la nit, que tenen 5 euros de rebaixar, per si fora poc. Una abraçada molt forta, que vagi bé.
1: Vinga, un saludo a tots, eh?
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Activa i Comarques, con Jordi Company. Vine aquest dissabte 16 de maig a la Font de la Figuera a gaudir de la Festa del Territori. Vins, gastronomia i música en directe en la 13a mostra de Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, Vicepresidència Primera, Àrea de Promoció Econòmica.
1: Ya estoy en casa, cariño. Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
2: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
3: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
4: Festival Música i Lletra Xàtiva 2026. Divendres 15 de maig, a les 8 i mitja de la vesprada, presentació del nou disc d'Abraham Ribas, Premi Ovidi 2025. Lloc, Gran Teatre de Xàtiva. Preu, 15 euros, 12 amb descomptes. Menors de 12 anys acompanyats, 1 euro. Venda d'entrades al web del teatre, a Viva Ticket 24 hores i a les taquilles del Gran Teatre els dimarts de 12 a 2 i de 5 a 7 de la vesprada. Ajuntament de Xàtiva.
5: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 16 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudis de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.

El que sí que tenia, Andreu Valor, era una agenda del cap de setmana que no cap. Tenim tantíssimes coses que no se donarem a traure el temps, ens haurem de partir, perquè és que, a més, són totes boníssimes. Anem a parlar ara d'una que ens fa també especial il·lusió, més enllà de per la cultura i per l'escriptura en general, perquè n'hi ha gent darrere d'esta proposta que, a la que estimem molt, fins i tot gent que és col·laboradora d'esta casa com la nostra estimada Alexia Úbeda, i gent que ha passat per els micròfons de Ràdio Xativa Cadena Ser, doncs jo ja no sé les vegades. Per exemple, Lorena Cayuela. Lorena, què tal? Bon dia, com estàs?

0: Hola, bon dia.
1: Segona trobada.
0: Resistint.
1: Mira, comencem per això. Ara parlem de la segona trobada d'escriptors i escriptores de la costera, perquè també tinc a Josep Cerdà. Josep, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: També tinc el telèfon, però abans de parlar d'escriptura, Lorena, deixa'm que et pregunte. Bueno, en un dia com avui, en el que l'actualitat passa de nou per esta vaga educativa indefinida, per que acabem de saber fa no res que ho contàvem a l'inici d'esta hora, que la conselleria torna a dir que, bueno, que el dilluns ja es reprendran les negociacions, que avui no s'ha tretrellat a les portes d'eixa manifestació esta vesprada, l'Eseta a Xàtiva, de la de demà de València. Com a ja directora del Col·le de la Bola, com estàs vivint estos dies?
0: S'estem vivint amb la càrrega tensional que això suposa tant a nivell escolar, familiar, com a nivell, doncs ja veus, de que ens sentim molt indefensos davant d'aquesta conselleria, no fer-nos cas, quan estem sempre ahí donant la cara pel futur, que són els nostres alumnes, que són el futur del País Valencià. Aleshores no entenem per què ens estan ningunejant d'aquesta manera.
1: Bueno, s'esperàveu el d'avui? No ho sé,
0: sí, un poc, sí, perquè al final són estratègies d'uns i altres per a continuar ahí, pues, un poc fent, consideren, de les seues a l'escola pública.
1: Aniràs esta vesprada a la mani de Xàtiva?
0: Sí, claro. Esta vesprada, i demà no puc, però si poguera, perquè estic de serveis mínims al centre, en la direcció d'aquestes coses, pues, també estaria.
1: Doncs allà ens veurem. Parlem una miqueta d'escriptura, de llibres, de literatura, d'aixa segona trobada d'escriptors i escriptores de la costera. Josep, que heu preparat en guany protagonista en Montesa també, no? En un lloc emblemàtic.
2: Sí, la veritat és que per als que són de Montesa, que com saps és un poble dels xicotets de la comarca, pues, vaja, és un goig i un honor, per dir-ho d'alguna manera, que hagin pensat en nosaltres per acollir la segona trobada.
1: Com heu preparat la programació? Perquè, bueno, comença ben prontet i durant tot el dia, sobretot de matí fins a migdia, tenim un munt d'actes, eh?
2: Sí, jo crec que anem una miqueta saturats i accelerats, perquè la veritat és que veient l'espai i després, clar, aprofitant que estan tots allí en el poble, voler ensenyar l'església, el museu, la casa abadia, el castell, pues la veritat que anirem una miqueta, no dic en la llengua fora, perquè el que farem és adaptar-nos a les circumstàncies, però bé, jo penso que també una vegada que es ve al poble, pues, bueno, podem gaudir i centrar-nos en llocs i elements que d'una altra forma, si fas una visita a l'ús, pues potser tampoc ho pots veure com tocaria.
1: Lorena, en què consistís esta trobada d'escriptors i escriptores de la costera, segona edició ja? Quina és l'essència d'esta trobada? Per a què serveix o per a què la feu?
0: Bé, pues, l'essència és, com bé diu el nom, de trobar-nos els escriptors i escriptores de la costera, de tindre un espai per la nostra comarca, un dia, una jornada, on poder veure'ns xerrar i aprofitar aquesta diada per a també parlar del nostre, no? d'allò més nostre. En aquest cas, Montesa i l'any passat va ser Xàtiva, però els anys vinents, pues, serà en altres localitats de la comarca, i així, pues, és com anar sumant i coneguem-nos i establir com unes relacions boniques entre nosaltres. De fet, per exemple, jo conec Alexia l'any passat en l'organització de la trobada, i altres des que a partir d'aquest moment tens com una relació gràcies a l'escriptura.
1: I aquesta relació, clar, el que afavoreixen aquest tipus d'actes, Josep, com bé deia Lorena, és que es posen en valor ara, però això després mantindreu durant tot l'any i l'activitat que al final, d'alguna manera o altra, teniu, perquè sabem que no només es reuniu una vegada a l'any, sinó que no pareu i cada vegada, no sé si de manera incipient hi ha més escriptors i més escriptores, també sobretot en femení, bueno, estem en un bon moment, estem en un moment dolç de l'escriptura a les nostres comarques, Josep.
2: A veure, jo penso que sí. Mira, des de la meva experiència vos puc contar que, bueno, vam fer fa uns quants anys una trobada de dones, precisament, poetes. Sí. Recordo que ho van titular Trobades al Convent, que ho van fer en el convent, les convent de Monges de la Caritat, i em va sorprendre perquè, bueno, en aquest moment va participar tres dones de la nostra comarca, totes elles en publicacions, i bé, la veritat és que això, per exemple, fa 25 anys, pues, no era una cosa possible. Vull dir, és, te sorprèn un poc que un poc reprenent la idea de Lorena, no? Això serveix un poc d'al·licient perquè aquestes persones més joves es llancen a l'escriptura. En Montesa hi ha un xic que és mestre que crec que porta possiblement la segona o la tercera novel·la ja. I sí. Bé, jo crec que aquestes coses al final preferís, vull dir, ho és preferir, no? que es dediquem a l'escriptura i a la creativitat que a tres coses un poc més banals, no?
1: Lorena, no sé si la gent encara, la gent que estigui interessada, encara arriba a temps d'inscriure's o ja s'han acabat les inscripcions. Ho dic perquè poden inscriure's encara, si es pot, a la nostra web, en radiogtv.es, tenen el QR, però no sé si encara es pot o no.
0: Nosaltres ja tinguem 50 persones inscrites.
1: Hòstia, 50.
0: I, sí, és un bon nombre. Vull dir, sempre se poden acollir a lo que és totes les activitats menys al dinar, entenc, val? Perquè és algo que sí que ja està tancat. Però si n'hi ha algun cas en aquesta situació, sí que se fique en contacte directament amb Mamis de la Costera, seria el millor. Nosaltres podríem donar-li espai a lo que és tota la jornada, però al dinar pues, seria ja un poc més complicat.
1: Vale, bueno, però poden anar als diàlegs, a la visita guiada, a la presentació del llibre Conte Contat, tot ahí sí que...
0: Exacte.
1: Vale, doncs aleshores, mira, poden entrar a la nostra web, a radioixetiva.es, i si busquen Amics de la Costera, trobades d'escriptors i escriptores de la Costera, allí tenen la notícia amb el QR, que allí poden fàcilment accedir i inscriure's. Anem acabant. Josep, com bé dèiem, organitza Amics de la Costera, però col·labora la Manco Costera Canal, col·labora la Junta de Montesa, la Parròquia de l'Assumpció, la Llibreria La Costera, la Llibreria Xàtiva... Bueno, que bé. Que bé, no?, que tants organismes, tant públics com també empreses fins i tot privades, estiguen recolzant aquest tipus de propostes. Això també anima, no?, a seguir fent-ne.
2: Jo penso que sí, a veure, això dona una visibilitat a Montesa en primer lloc i bé, a tots els que visquem allí, vull dir, al final és el que, Jordi, el que hem fet moltes vegades, jo també, crec que tenim la costum de viatjar a altres zones, fins i tot a l'estranger, i el que tenim al costat no ho coneixem, vull dir, som a millor uns precisament, quan t'has parlat d'Amics de la Costera, alguns dels comentaris que jo he fet, i dic, és que moltes vegades pareix que siguin una ciutat d'Amics de Xàtiva.
1: Ja.
2: Vull dir, és complex, perquè entre altres coses està clar que el referent comarcal és Xàtiva, i ahí estan tots els servicis, i al final tens que anar a la ciutat, no? Però, bueno, està molt bé, jo crec
1: tant,
2: que és un pas important, que es fixen, o que es fixem, jo primer, no?, en els pobles més venuts i implica tantíssima gent, tant des de la societat civil com ajuntament, vull dir, si tot la parròquia, vas comentar al rector i, bueno, ja sap, va amagar un poc l'esperit de Joan, que el coneixia un home, Joan Albelda, que ja ens entre nosaltres,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Que segur que obrirà la porta i segur que al final és posar els recursos que tenim als pobles, pues, posar-ho a la disposició de totes i de tots.
1: Doncs Josep, Lorena, que vagi molt bé eixa segona trobada d'escriptors i escriptores de la Costera, 50 persones, eixa és el titular, van a disfrutar de la literatura de Montesa i de la bona gastronomia, perquè teniu en el Ramallar i això ja de per si ja és una bona senyal. Gràcies per estar amb nosaltres i ens veiem esta vesprada, sens dubte, a la manifestació. Josep, jo no sé si tu eres mestre o profe, no ho tinc clar, crec que no, però si no eres profe també pots anar,
2: ho tinc en compte.
1: Vale, la gent està demanant, el sistema educatiu està demanant que vagi tot el món possible, no només la gent de l'àmbit educatiu. Així que ho he dit bé, no, Lorena? També així, no?
0: Molt bé, auxili, vale. Estem demanant
1: auxili. Ens veiem esta vesprada. Gràcies als dos, cuideu-vos.
0: Gràcies a tu. Adéu. Igualment.

0: acabar de arrodonir el cap de setmana, doncs ens faltava la música de banda, ens faltaven les bandes i ens faltava la societat musical, la nova de Xàtiva, que celebra este cap de setmana, concretament este diumenge 17 de maig, 125 anys, que es diu pront això, eh? 125 anys, més d'un segle de música a Xàtiva, i per a celebrar-ho, bueno, està celebrant tot l'any, eh? Perquè la gent de les nostres bandes és molt festera durant tot l'any, però este diumenge tindrà lloc un acte una miqueta més especial, un acte de trobada d'amics, d'amigues, d'antics músics, de tota la gent en definitiva que vulga apropar-se. Com s'ha apropat als estudis de Radio Xàtiva Francesc Albero, que és músic, és membre de la junta directiva de la Nova. Francesc, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bueno, felicitats, eh? 125 anys.
1: Gràcies, gràcies.
0: La torta serà gran, no?
1: Serà gran, serà gran. Bé, a veure, com has dit, ja és un any important per a la societat, eh? 125 anys, no es complixen, no es complixen sempre. I bé, van començar el 125 aniversari ja en març, que farem el concert d'inici d'aniversari. I res, hem fet una agenda un poc... Si no tenim l'agenda plena, estem parlant abans de les agendes, perquè com a societat musical ja participem en molts actes a Xàtiva i els nostres actes que ja fem sempre, doncs hem creat unes altres cosetes, i una d'aquestes és la trobada, que bé, és el que has dit tu, una jornada festiva, per a intentar pues recollir a... Sobretot, l'any passat vam tindre el 25è aniversari de l'orquestra, de la fundació de l'orquestra.
0: Sí, sí, sí.
1: I ja es va...
0: Vam reunir, de fet, així. Els...
1: Exacte, que també vingueren els companys. I ja vam estar en intentar que la gent que, pues, per feina, per família, acaba desvinculant-se de lo que és la música, pues, una miqueta recuperar-los...
0: Que torne, no? De la banda sempre està.
1: Dins de les seues possibilitats, per supost. Sí, sí, perquè, sí. Veure, al final és molt difícil compaginar-ho tot. És molt complicat. I... Arrel de que vam veure que funcionava i tal, pues, al fer el 125 aniversari, el primer que tinguem que fer és buscar telèfons, a més, està fent una llista, hi ha una llista d'exmúsics, uf, brutal, brutal, perquè, clar, tants anys. I hem intentat fer un grup, tinguem un grup de WhatsApp, on el que ha pogut i ha volgut s'ha introduït, anem comentant les activitats, i enguany la idea és que en totes les activitats en la que puguem participar cadascú a la seva manera, pues, pues estigui.
0: Fabro, que xulo, quanta gent parlem aproximadament, Francesc?
1: A veure, clar, no serà tanta, perquè ja m'agradaria que foren moltíssims més i que poguessin estar tots. Al final no poden estar tots, però bueno, al final és el que és la banda, i potser hi ha uns 25 o músics més que s'agruparan, alguns que vindran i tocaran, altres que fa molts anys que no toquen i vindran i passaran.
0: Simplement estar.
1: Exacte.
0: Quin és el plan del matí? El plan en quin és?
1: A veure, hem quedat de trobar-nos a l'escola, a la seu de la plaça de Bassa, a les 10 i mitja del matí, trobar-nos allí, salutacions, tal, repartirem uns detalls que tinguem i unes cosetes, i sobre les 11 calculem, vale, deixem mitja horeta, pues, i xirem desfilada cap a l'altre local que tenim nosaltres, que és darrere del teatre, sí, a l'espai cultural que li diguem, i fer, pues, això desfilada, que se suposa que mitja horeta també durarà, i una vegada arribat a l'espai, fer la foto oficial de tots junts, i vino d'honor, xarraetes...
0: Picaeta i el que siga.
1: Sobretot, a passar-se-ho bé, a disfrutar i a trobar-se amb excompanys i companyes que fa temps que segurament no els veiem.
0: Bueno, i que ahir també, una altra vegada més, es manifesta que les bandes van molt més allà de la part musical i són societat.
1: Sí, sí.
0: La musical final... sempre està en la segona paraula, que és superimportant, però sí. Primer sempre va la societat.
1: Jo sempre ho he dit, en la meva experiència en tots aquests anys, que tinc els meus amics de tota la vida, que són de l'institut o de l'escola i tal, i després estan els amics de la banda, que són iguals amics o més, perquè te veus totes les setmanes, no? Llavors, l'estar junts dimarts, divendres, assajant, concerts, no sé què, doncs al final
0: es crea un vincle.
1: A casaments, a comunions, a naixements, has participat en tot. Entonces, al final, lo important és això, que el intentar juntar la família de la música nova en un dia festiu de passar-se-ho bé i disfrutar.
0: Bueno, i això és un dels actes, com diguem, porteu des de març fent moltes coses, i bueno, i encara queda, no? Estem en maig, queden encara un bon grapat de mesos per a seguir fent coses.
1: En això de l'aniversari, com realment, diguem en març, però alguna vegada ha sigut en febrer, la data oficial és finals de febrer, perquè realment, a veure, són 125 anys oficials, són més antics, i com a anècdota, som un any oficialment més antics que la música vella, que per favor ningú s'ofenga ni res, però és oficialment sí, sí. És així, us vam inscriure abans, no vol dir que siga més antics, per supost que no, és la primitiva és més antiga, però sí que és de veres que són molts més anys, i a veure, activitats, moltes. A veure, intentarem no, ja hem intentat fer un calendari que no estan totes les dates quadrades, doncs perquè és que negociar amb l'Ajuntament per espais, per on poder tocar, però farem concerts de cambra, farem concerts de, només de agrupacions de metall o de agrupacions de fusta, activitats relacionades amb música de cinema, no sé, n'hi ha...
0: Nosaltres hi sentim una miqueta diferents, no?
1: Sí, diferents, per així ser un poquet del nostre calendari que tenim.
0: I he vist que vau editar un llibre, que el vau editar, que és... Bueno, ahí també està la part històrica, històrica, no? Estos 25 anys.
1: Ahir ja fa temps que parlarem amb Salvador Català, que es va fer... Van començar recopilant documentació que teníem a la societat i es van donar compte que era impossible. Dic,
0: els arxius de les societats musicals, si parlarem.
1: I comences a obrir... fulletes i es desfan. Sí. Es desfan, però completament. Entonces, això n'hi ha bé que mantindreu. S'ha fet un treball d'intentar preservar tota la documentació, de guardar-la ben aguardada, perquè n'hi havia moltes vegades pues, que estava en carpetes... Que és
0: el... Baix d'una gotera que feia cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Lo típic, lo típic. I arrel d'ahir, d'anar documentant, es van donar compte que donava per a fer un llibre. Mos va pillar en pandèmia, imagina.
0: Sí.
1: I després, al llarg del temps i poder, i ara sí que tinguem, perquè depenguem sempre de subvencions, d'ajudes...
0: Dels propis socis...
1: Sí, dels propis socis. Van tardar uns anys, però bé, al final el vam editar.
0: Però se pot adquirir, i ese llibre, entenc.
1: Sí, el tinguem en la societat.
0: Vale. Si hi ha alguna persona interessada que ara ens està escoltant.
1: El tinguem en la societat, a la nostra secretaria, que està obert per les vesprades de 6 a 8, i si no, pues parlant amb algú que conegues de la música nova, segur que et pots fer amb un exemplar, que està bé.
0: Tu de 125, quants ne portes?
1: Pues no els he contat, però dels 90 que vaig entrar en la societat a la banda, pues ja són uns anys. No?
0: I com està? Perquè aquesta pregunta sempre se sol fer, no? Quan són aniversaris i tal. Aquesta pregunta, que a mi no m'agrada gens, però bueno, sembla que la gent... Com està de salut la societat musical la nova de Xàtiva?
1: A veure, jo crec que estem bé, Hem tingut ara un canvi de director, que vam estar parlant, amb Quique Marín... Hem canviat un poc i de vegades, pues, clar, són cicles que es van tancant... Havíem tingut un cicle amb José Miguel, que era de 12 anys i era molt llarg, i ara pues, ha començat un nou director, i sempre que comences una nova etapa, de moment les forces estan ahí. A lo millor d'ací 4 o 5 anys ja te dic, ui...
0: Però bé,
1: de moment sí, jo crec que sí. O sea, lo que és la societat funciona bé, l'escola sempre ha funcionat, molts anys ja ha funcionat i siguent el motor, i tant la banda com l'orquestra, que l'any passat van fer el 25 aniversari, tenen bona salut, així que...
0: Francesc, t'he de convidar a la gent que ens està escoltant, els 10.000 oients. T'imagina que 10.000 oients ahir tots mirant-vos el dissum diumenge? Seria més llarg de mitja hora, seria més llarg de mitja hora.
1: Pues res, és convidar a tot aquell que s'enca de la família de la música nova i que tinga ganes. L'acte en si no va ser molt extens, és un passacarrer per l'Albereda. Anem a disfrutar, a fer unes risses i res, estan tots convidats a partir de les 10:30 allí en els locals de la plaça La Bassa.
0: A més, has mencionat tu a la gent de la Primitiva, que sàpigues que ells també tenen concert
1: de dissabte. De l'aniversari.
0: Demà vindran ells. Avui veniu vosaltres, de 125, demà 124, i així
1: és anem, que ser,
0: anem corrent.
1: Al final sí, som veïns i tinguem que estar tots ahí junts i a bones.
0: Sí, perdó per parlar mal. Eixes merdes d'abans, això no, ja no se porta.
1: No, per favor. Ho deixem ahir.
0: 9 minuts per a les dues. Gràcies, Francesc Calvero.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: Feliç 125 aniversari.
1: Moltes gràcies.
0: Ens veiem als carrers.

Bé, doncs, parafrasejant a Montse Sempere, de l'Estep, que ha estat amb nosaltres, l'Estep de la Costera, que ha estat amb nosaltres a l'inici del programa, que ens ha dit: demà hem de cremar València, els profes, els mestres i tota la gent que vulga sumar-se a eixa marea verda. Doncs anem a acabar amb eixa cremant València de la fúmiga, amb eixa havia de passar. Recorden els oients, ara a les 2:17 actualitzem la informació amb Fèlix Lluc, ell està vesprada 3:20, Ser Deportivos, i 7:20, la ventana de Xàtiva i Comarques, especial des de la manifestació de Xàtiva, que començarà el seu recorregut a les 7 de la vesprada. Al Jardí del Ves, gràcies per estar a l'altra banda, gràcies per escoltar-nos, fins després, adeu.

0: tío o... o se pasó de la raya. Porque recuerdan la conversación de la pasada semana, cuando estuvimos hablando de esa modalidad de competición que es la, la Copa, de que a Paco Artal, al cuerpo técnico de la Junta Asociativa, no le parecía una competición con que fuera un modelo que se marcara como objetivo, ¿no? Esta, esta temporada, que no se iba a preparar de manera específica, porque tienen en mente ya campeonatos autonómicos y campeonatos nacionales. Algo así, no es exactamente así, pero algo así como eso de, hombre, si hay que ir, se va. No es una tontería ir. Algo así. Bueno, pues va y resulta que van. Van y consiguen la segunda mejor puntuación. Y eso supone el ascenso de nuevo a la primera división. Menos mal que no se la prepararon la prueba de manera específica. Eso también habla bien, ¿no? Del, del nivel de nuestros nadadores. En ocasiones, cuando a uno le presentan un examen sorpresa, suspende. En este caso, imagínense ustedes que están estudiando y entra el profesor y dice, examen sorpresa, y sacan un 10. Bueno, pues hostia, este chaval, este nadador, esta nadadora está preparada, porque en una prueba así, que les ha pillado casi por sorpresa, pues han conseguido mejores tiempos y muy buenas notas. Pues algo así, es que no sé cómo tomarme yo nunca Paco Artal, de verdad, créanme. Paco Artal, buena vesprada.
1: ¿Qué tal? Feliz, buena vesprada.
0: Menos mal que no vas a preparar la prueba de manera específica.
1: Bueno, es que no se prepara de manera específica. Lo que no va a ser, prepararlo de manera única, com a competició de referència de la temporada d'estiu, no? Hi ha molts clubs que en la Copa, va molts, és el súmum de la seva temporada i ahí s'acaba tot. Nosaltres es dona començament a tot el que es comença, no? I sí... Yo te puc assegurar que la setmana passada, quan parlarem, jo després de veure les inscripcions sobre el paper, ho veia negre l'objectiu de pujar, que recorde que la temporada passada, quan baixarem, va ser una de les primeres coses que vam estar parlant. La temporada que ve pujarem, la temporada que ve això queda molt lluny, i jo te vaig dir, de moment tinguem que tindre presència en els quatre campionats d'Espanya, tant l'absoluto com el júnior, com l'alevín i l'infantil, ho vam tindre, i en guany també anem a tindre-ho, i bueno, pues ahí anem, de moment disfrutant d'esta competició, que és molt bonica a nivell de club, i que la disfrutarem molt.
0: Enhorabona. Com es va desenvolupar la jornada?
1: A veure, nosaltres, bàsicament, quan tu veus les inscripcions, hi ha clubs que el seu modus operandi, d'alguna manera, és reforçar-se per a aquesta competició en nadadors majors, en nadadors de molt de nivell, i a més, que han sigut campions d'Espanya de jovens, gent major, 28, 30 anys. La nostra política de club és... anem en el que tinguem, anem en els que entrenen en nosaltres, anem en la gent que hem criat en nosaltres. Però clar, quan tu nades per el teu club, quan tu nades per el teu entrenador i el teu grup de companys que esteu dia a dia en l'aigua, passen coses, i passen coses que jo en 25 anys d'entrenador, la puesta a punt, la baixada de metros, el descans... ho tinc guardat en una agendeta, això vaig emmarcar-me perquè no havia vist mai tot un grup de gent competir en eixa intensitat, en eixes ganes, en eixes millors marques. És que tot el món ha anat fent les seues millors marques. És que ha hagut proves en les que dius, és impossible que s'hagi corregut tant, i ho ha fet. Gent major com Adolfo Miquel Benito, que és gent de Xàtiva, sempre nadant fent les millors marques seues de la seva història, gent amb 25-26 anys, els xiquets de 13 anys, Ian, Lucas, Lara amb 12 anys, fent proves espectaculars. Claro, quan tu has començat a veure això, dius, això és veritat. I sí, va ser veritat. va ser veritat. En ningú moment arribarem abans de

0: l'últim relleu empatat a punts en el primer, que jo diria, pues, pues ja, això ja és de conya, no? I, ja arribar empatat a punts en el primer, vamos, la veritat és que molt contents, molt contents.
1: Què suposa per al club la primera divisió? Com cal valorar el fet d'estar al 19 a la primera divisió?
0: Veure, jo penso que per el nivell dels nadaos que tinguem, estar en primera divisió és allò que és, on es correspon com a club estar. Realment, a nivell de competició, vas a estar en clubs més potents, els obligarà pues, a entrenar més. Ahí sempre diré una cosa, puguem estar en primera divisió i puguem estar lluitant en els nostres nadaos perquè tinguem piscina, perquè gràcies a que fa 4 o 5 anys se va obrir la piscina de les Pereres i poquet a poquet pues, esperem anar tinguent més espai. No, jo, tu ja saps que jo sempre vaig estar ahí demandant un poquet perquè poder tindre un club en primera divisió o inclús el somni d'alguna vegada arribar a la divisió d'honor autonòmica passa per poder tindre més espai que ens dona la possibilitat de tindre més nadadors d'aquest nivell, perquè el plantejament d'Urgent de fora no és... No va en nosaltres, no va en nosaltres.
1: Vinga, enhorabona, vinga. Ja ha passat el cap de setmana, parlem d'este. Què tenim este cap de setmana?
0: Pues mira, este cap de setmana tinguem la Lliga Leví, el diumenge, que competim a Oliva, i el dissabte un grup de nadaors, perquè és un trofeu que anirem per primera vegada perquè les places són molt limitades, perquè és un trofeu que ve molta gent, anem a un trofeu memorial Miguel Ángel Vives, on tota la recaptació dels diners que se fa d'inscripcions va a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en la lluita contra el càncer infantil. Miguel Ángel Vives va ser un nadaor d'Elche, a dia d'avui tindria uns 40 anys que va... que el càncer, pues bueno, ja punyetera enfermetat se'l va endur, i és un trofeu que anem per primera vegada i que esperem durant molts anys poquet a poquet anar amb gent, amb Benjamins i Alevins, perquè pense que tot el que siga que un club rep tota la recaptació que fa la destina a aquestes coses, val la pena fer aquest esforç econòmic per part del club. Participar és un trofeu que, a més, les sèries són mixtes, anaren xics contra xiques, és molt divertit per lo que m'han dit, i la causa per a nosaltres és importantíssima.
1: Molt bé, pues a passar una conversació molt bonica, que vagi tot molt bé. No, una coseta més o no? Ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou, ja te contaré més coses, si no t'ho contaré tot avui. Ja te contaré més coses.
1: Sí?
0: No, home, no.
1: Hi ha més coses? No, va bé.
0: No, bueno...
1: Em recordo que tanquem, que continuarem xerrant, però aquestes converses...
0: Bueno, dir-te que el 30 de maig fem la quinta edició del Trofeu Ciutat de Xàtiva i una altra vegada.
1: Veus quina manera més bonica d'acabar la temporada.
0: Peixo, ho han deixat pel 30 de maig perquè tingués alguna cosa important, home.
1: Clar que sí, tots els dies, una secció. Vinga, Paco, molt agraït, moltes gràcies, bona vesprada.
0: Adeu.
1: Despedimos a Paco Artal, apúntelo també en l'agenda, que luego se me olvidará, el 30 de mayo, en Ciutat de Xàtiva, en la piscina de Les Pereres. Continuamos con más deportes en la sintonía de Ser Deportivos.
2: Ser Deportivos Xàtiva y Comarcas, con Félix Lluc.
3: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.

0: Venga, pues vamos a dar paso a nuestra conversación semanal con Ramón Ureña de Ocupa el Etisme Sativa. Cada vez son más las carreras que se disputan dentro de los diferentes circuitos populares y también muchas las competiciones ya en pista federadas. Ramón Ureña, buena vesprada.
1: Hola, Félix, molt bona vesprada. Com anem?
0: Molt bé, molt bé. Contame el passat cap de setmana, com va anar?
1: Carregat.
0: Com, sí, ja.
1: Com has apuntat tu, molt bé. Carregat, igual que les darreres setmanes. Bueno, la setmana passada no se me va passar a mi completament el comentar que teníem a dos atletes nostres, dos atletes xativins, que anaven a representar a la selecció valenciana del campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques en categoria sub-16. Pues bueno, anem a començar per ahí, precisament. En terres galegues, concretament en Pereiro de Aguar, com he dit, terres galegues, es va celebrar aquest campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques escolars, i allí van tindre dos representants, un en la prova de salt de llargada, Juan Moreno, l'atleta xativí, que va fer quart amb un millor salt de 6 metres 34 centímetres i aportant a la selecció valenciana ni més ni menys que 14 punts. El tema de la puntuació va primer classificat, pues té tants punts com seleccions n'hi ha, no? En aquest cas n'hi havia 17, eren 17, i va baixant d'un en un fins al darrer classificat, a la darrera selecció, que tindria un punt, no? Bueno, ja comentat això, també teníem a Omar Bassoumi, l'atleta velocista xativí, que va participar en la prova del relleu 4% i que van quedar en quarta posició la selecció valenciana en esta prova, en el 4% masculí, amb 46.04 i aportant també molts bons punts per a la selecció. Omar va fer la tercera posta, dels quatre rellevistes va fer la tercera posta, i al final de tot la Comunitat Valenciana es va proclamar subcampiona d'Espanya amb 484 punts, 5, a tan sols 5 punts de la guanyadora, que va ser Catalunya. En tercer lloc va quedar Andalusia i en quart la Comunitat de Madrid. Bé, dit això, dissabte per la vesprada també a les pistes Túria teníem ixe campionat autonòmic que ja avançàvem la setmana passada en categoria sub-14 individual i on van aconseguir una medalla a càrrec de la fondista Laia Badenes, l'atleta de Novelé, la filla de Joaquí Badenes, que en el 3.000 va fer millor marca personal i en tercera posició, va entrar en tercera posició amb 11 minuts, 2 segons i 10 centèsimes. Molt bé també l'altra representació del Club Atletisme Xàtiva, Alejandro Barchim, en 500, que va fer millor marca personal, corregent en la sèrie B. La veritat és que van tindre mala sort perquè també teníem a Maya Morán, la llançadora de javelina, però que al final no es va poder desplaçar perquè va passar una mala nit amb febre i tal i no va poder competir. Però bé, van estar ahí els nostres dos representants i ja he dit, molt bé, molt, molt bona participació dels dos. Bueno, dissabte a Castelló es celebrava el segon control delegació de Castelló i allí teníem el misfondista de Novelé, Sergio Bastián Gandia, que va fer tercer amb 2.04.40. El diumenge a Sagunt teníem el segon control de la delegació de València. Millor marca personal a càrrec de la velocista Carla Asunción, l'atleta de quatre tonda, que va fer en el 400 tanques, com he dit, millor marca personal, va millorar el seu registre, 1.14.66, i en la prova de 100 metres, Daniela Sala no va poder millorar, igual que també Carla Asunción, que també va fer el 100, però va ser més degut a les condicions climatològiques, bufava molt de vent i, bueno, tot negatiu, 3 i 4 metres negatius per segons i això pues, produïa no aconseguir bones marques, al contrari. I el dissabte a Mahó, a terres de Balears, de les Illes Balears, es disputava aquest campionat d'Espanya de 10.000 metres en pista, i on teníem la participació de la xativina Maria Ureña, que va fer sisena absoluta, amb millor marca personal seua de 10.000 en pista, amb 33-42-75. La veritat és que Maria està fent, per cada competició que fa, i en les modalitats que siguen ruta o siguen pista, està millorant els seus registres. Per tant, molt bé, molt bé. Bueno, i en l'apartat de curses populars, anem al ICE Circuit de la Vall d'Albaida. Allí teníem el 8K ICE de Olleria, i al final es va reduir en 7 quilòmetres, 200 metres, per degut a les condicions climatològiques també, a la pluja i demés. Allí teníem, van quedar tercera posició per equips, el Club Atletisme i Xàtiva, Aleix Blesa, Rafa Moscardó, Maribel Caro, Nadia Vila, Juana Parici i Clàudia Casanova van ser els que van puntuar, però a nivell individual Maribel Caro es va imposar en la categoria de veteranes A, mentre que Juana Parici va aconseguir la victòria en veterans D. Liuba Vila va fer la primera classificada en diversitat funcional, i també Nadia Vila va fer segona sènior, així com Clàudia Casanova, que va entrar en la tercera posició en promeses femení. I bueno, això és el que hi havia. Que ja era
0: molt,
1: prou.
0: I a més amb bons resultats, molt bona temporada de Maria Ureña. Bé, què tenim este cap de setmana?
1: Bueno, pues tinguem Dauca, Ciutat de Alcira, Memorial Abel Signes. Tenim el dissabte també la quarta pujada a Rafol de Salem. Esta prova està inclosa dins del circuit de la Vall d'Albaida. I és a partir de les 18:30 amb un recorregut de 11 quilòmetres i 800 metres. El diumenge s'hi seguirà l'edició 20 del Gran Fos de Turís Memorial Raimon Soria. I bueno, en quant a competicions federades, pues tinguem algun que altre control, concretament a la delegació de Alacant, on sobretot Daniela Sala, Alba Sant Martín, l'atleta de Barxeta, pues igual van a veure si milloren els seus registres.
0: Ramon, com sempre, molt agraït. Moltes gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Félix.
0: Adéu, bona vesprada. Dejamos el atletismo. Un apunte de motociclismo.
2: Ser deportivo Xàtiva i Comarques, con Félix Lluc. Vine aquest dissabte 16 de maig a la Font de la Figuera a gaudir de la Festa del Territori. Dins gastronomia i música en directe en la 13a mostra de Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, Vicepresidència Primera, Àrea de Promoció Econòmica.
3: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.

0: De motociclismo, porque gracias a nuestro colaborador Iñaki Martínez, estamos siguiendo la temporada del piloto Alberto Beltrán, que tuvo carrera en ese circuito de Arcos en Navarra, segunda prueba del Campeonato de España de Superbikes en la categoría de Super Sport 300. La información es de Iñaki Martínez.
1: Félix, bona vesprada. No ha sigut bones notícies el que ha tingut este cap de setmana en Super Sport 300 en el Campionat d'Espanya de Superbikes en esta categoria el pilot de Xàtiva, Alberto Beltrán, on ha tingut un cap de setmana molt difícil. Es va veure en aquesta primera carrera una caiguda múltiple i després va afirmar que en este cas en les seves xarxes socials que després de fer les proves mèdiques podia eixir a pista al dia següent per a la seva carrera. Ens havien donat en este cas l'okay del centre mèdic, però finalment en la segona carrera final no va ser, perquè els metges van decidir que el seu estat físic no era òptim per córrer i li van donar un off-in, que es diu en aquests casos, i que, en fi, després, ja com és habitual, el pilot de Xàtiva dos va agrair l'esforç del seu equip durant el cap de setmana. No ha sigut un poc cap de setmana, en fi, però augura, en este cas, segons afirma també el propi pilot, que està segur de que el millor moment està per vindre, i que agraeix a totes les persones que s'han preocupat pel seu estat de salut, al qual nosaltres, doncs, ens sumem a que tinga una pronta recuperació i estigui ja present en la propera prova, que serà el 18 al 21 de juny en el circuit portuguès d'Estoril, on es disputarà la tercera prova d'aquesta categoria de supersportacions dins del Campionat d'Espanya de Superbikes, conegut com SBK.
2: Ser Deportivo Xàtiva y Comarcas, con Félix Lluc.
3: El 19 y 20 de junio llega del Poble Festa Tabernes de la Valldigna, con las actuaciones de Malú, Fangoria, Taburete, Beret, Loquillo y muchos más. Música, food trucks y gastrolig. Entradas en delpoblefest.com. No te quedes fuera. Vive la experiencia completa en Del Poble Fest. ¿Te lo vas a perder?
4: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
2: Què tal? Buenas tardes, bona vesprada. I este és el so ara mateixa a l'Avinguda Selgas, on centenars de persones estan recorrent els carrers de Xàtiva en esta manifestació que s'ha convocat per la educació pública en un dia complicat, en un dia de reunions, de conselleria amb sindicats que no ha tret massa trellat, segons ens han contat este matí, i que ara tornarem a cerciorar-nos. Nosaltres estem així, estem realitzant esta ventana en directe, acompanyat, com dic, de centenars de persones, no només de professors, no només de mestres, sinó també de famílies, molts alumnes, molts xiquets, fent soroll, com s'escolta, com escoltaran vostès. I ara, en breus, farem un repàs per alguns dels testimonis de persones que ens estan acompanyant durant la setmana i que són representants d'esta vaga, d'estes manifestacions que estem vivint. Però abans, doncs el primer, tot i que estem en una manifestació i estem fent un directe, el primer és el primer, i és saber l'oratge. Són les 7 i 21 minuts. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Ambiente más fresco durante el fin de semana aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Descienden las temperaturas, tanto mínimas como máximas. De momento, para este viernes, será una jornada nubosa, fresca. Probabilidad de precipitaciones durante la jornada, en principio débiles. Vientos que van a soplar moderados de componente norte, intramontana principalmente, pero variables en ese componente norte. El sábado será una jornada con más claros que nubes, pero se va a mantener el ambiente fresco. Valores diurnos que se van a quedar por encima de los 20 grados. Ya el domingo veremos paso de mayor índice de nubosidad, probabilidad de lluvia débil y temperaturas sin variaciones significativas o ligeramente más altas.
2: Gràcies, Lluís. Doncs, com dic, fem una xicoteta pausa per a la publicitat i en tornar coneixem testimonis, coneixem quina és l'ambient, encara que el poden escoltar, quin és l'ambient a aquestes hores per davant justament del Gran Teatre de Xàtiva. Escoltem La Ventana de Xàtiva i Comarques, 7 i 22 minuts, una pausa i de seguida tornem.
1: La Ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
5: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
6: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
7: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
8: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasarse del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
9: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
1: La Ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
2: Les 7 i 24 minuts en directe en la cadena SER, Ramir Moscardó. Ramir, què tal? Bona vesprada.
10: Hola, molt bona vesprada.
2: Jo crec que el titular són centenars de persones ara mateix recorrent els carrers de Xàtiva.
10: En efecte, la veritat és que sabíem del suport de la gent, perquè ens ho deien a cada acte que estem fent, a cada manifestació, concentració, etc. que estem fent, però la veritat és que lo d'esta vesprada ha superat les nostres expectatives. Jo no sé fer càlculs quan veig tanta gent, la veritat és que per a mi seria impossible comptar, però puguem parlar de centenars de persones les que s'han concentrat així. Docents, famílies, xiquets, alumnes i molta gent de la societat xativina que vol mostrar el suport a esta mobilització.
2: Una mobilització que ve després d'una setmana de molts actes i precedint, Ramir, a una de les mobilitzacions, una de les manifestacions que s'espera més multitudinària, que és la de demà a València, al Cap i Casal, amb eixa manifestació convocada per a les tres províncies, per a Castelló, per a València, per a Alacant. Imagina que la gent de Xàtiva i la Costera i la Canal i la Ribera també aneu a estar allí.
10: Sí, evidentment, evidentment. I a més és que les negociacions que s'han intentat fer avui en la primera reunió seriosa, que semblava seriosa, de la mesa sobre amb els sindicats i la conselleria, la veritat és que ha sigut molt, molt decebedora. I això, jo crec que la conselleria no s'adona de que a cada pas que està donant equivocat va la mobilització increscendo, va augmentant, perquè el malestar és molt potent. L'organització de la mobilització ha sigut molt potent també a través de les assemblees, dels centres educatius, la mobilització dels sindicats, i la veritat és que jo crec que la conselleria hauria de plantejar-se seriosament afrontar el problema i agafar la cosa per on correspon.
2: Ramir, encara queda, l'última, però la setmana que ve aneu a continuar realitzant accions, entenc, imagina, aneu a anar pensant demà ja, si tinc entès, n'hi ha una reunió telemàtica per anar acordant quines seran les accions, aneu a seguir.
10: Sí, sí, evidentment, i a més és que, ja dic, el malestar és creixent, entre el sector docent, quan es veu que no s'agafen les coses d'una manera seriosa. Les reivindicacions que estem fent estan pensades per a tota la comunitat educativa. Nosaltres pensem en millorar l'educació dels nostres alumnes i evidentment, quan ens diuen que ens donen solucions que semblen més parxes que altra cosa, ens dona la sensació, pues, lo que he dit abans, és a dir, que no és tan agrant el tema realment per la seva arrel. Aleshores, ja dic, la mobilització va avant. El sector docent ho té molt clar, que el sacrifici econòmic que ens està costant aquesta vaga indefinida val la pena, i anem avant.
2: Ramir, gràcies per atendre els micròfons de la cadena Ser en directe. Una abraçada.
10: Molt bé, a vosaltres, gràcies.
2: 7:27, estem en esta manifestació, com diguem, ara ja anem per l'Albereda Jaume I, estem pràcticament a res d'arribar a l'Ajuntament, i este matí parlàvem amb dos persones, amb dos representants sindicals que entraven en directe a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Doncs ara tenim la sort també de tindre'ls així en directe. Ells són Montse de l'Estep. Montse, què tal? Bona vesprada.
11: Molt bé, una jornada més de reivindicació.
2: I Horacio, des de UGT, què tal, com estàs?
12: Bona vesprada, molt bé, també, pues, venim de València avui de passar tot el matí i ara, pues, així, continuem.
2: No sé, una paraula per a descriure això que estem veient ara mateix.
11: És encoratjador, perquè això no està passant només així. Està passant en moltes, moltes localitats arreu de tot el País Valencià. I és preparatòria per a...

0: És societat, és una garantia d'igualtat d'oportunitats i pensa que l'han de defensar des de tots els sectors.
1: Horacio, jo no sé si alguna vegada recordeu en Xàtiva, tu que eres de sí, una manifestació d'aquest estil. És que vaig a contar el que està passant, eh? Estem, per a que l'oient es faci una idea, en el Moncho, enfront de los Manueles. Estem al mig dels arbres i ens passen per dreta i esquerra centenars de persones.
2: Sí, la veritat és que al final pues, s'ha comprès que era una cosa que anava a beneficiar els alumnes i les famílies s'han pues, implicat i així està la prova de que hi ha llocs, hi ha pares i hi ha xiquets i molts docents, per supost, i en tots els pobles.
1: I això que dius tu, en tots els pobles i que així no continuaràs, entenem, de cara a la setmana que ve, perquè les negociacions, recordem, s'han ajornat el dilluns per part de Conselleria. No sé si preguntar-vos, ja com a sindicats, no com a persones, ja com a sindicats, i si teniu esperança del dilluns en alguna cosa?
0: A veure, nosaltres l'esperança d'arribar a un acord no l'hem de perdre mai, perquè si no, no aniríem a les meses, no? El que demanem és que vinguin en unes ganes reals de negociar i d'arribar a acords tenint en compte tots els punts que reivindiquem i no només els que els interessa.
1: Això ha sigut el gran despago d'avui.
2: Sí, com ten compte este matí Montse i jo, pues, ha sigut un despago molt gran perquè finalment s'han negociat tots els punts, però ens han llevat un, perquè ara han dit que com els diners estem dient que no era l'important, doncs ens han castigat com a xiquets xicotets i ens han llevat este punt de la negociació, que finalment hem aconseguit que el tornaren a clavar per al dilluns.
1: Horacio, Montse, gràcies per estar avui dos vegades. Vaig a posar-vos en nòmina, gràcies per estar en Radio Iniciativa, en la cadena SER, i seguim parlant, eh? Mentre n'hi ha soroll i nosaltres estarem content. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: 7:31, seguim així, en directe, en la ventana de Xàtiva i Comarques. Com estem dient, n'hi ha molta gent, n'hi ha gent de professors, n'hi ha mestres, n'hi ha gent també de gent del carrer, gent normal. Hi ha polítics també que estan recolzant esta manifestació. Per exemple, n'hi ha més, eh? Però me'ls he pillat així, són els primers que pillo. Pedro Aldavero, Nacho Reig, què tal, com esteu?
3: Hola, molt bé. Pujant així la lluita de l'educació, que crec que hem competit molt a tots, a tot el món, i per això n'hi ha que apoyar.
1: Què és important estar així, Nacho?
4: Home, crec que Xàtiva té una comunitat educativa molt important. En Xàtiva n'hi ha 9 col·legis, 2 instituts, i crec que tenim que reivindicar aquesta escola pública i de qualitat que se merita la nostra societat. I els mestres, pues, avui estem així per a fer-los costat i ajudar-los per a que se millore i se mantinga aquesta qualitat de l'ensenyança. Per tant, crec que tot polític, pues, avui tindria que estar així recolzant a aquest col·lectiu.
1: Acabé de parlar amb Horacio, ell és comissarista, en este cas, de UGT, sindicalista d'UGT. M'ha dit que ell, que és de Xàtiva, no havia vist mai una manifestació amb tanta gent. Jo no sé vosaltres quina opinió teniu d'això.
4: Bueno, jo crec que n'hi ha moltíssima gent. No m'atreveixo a dir una cita, però jo recordo des de les manifestacions del macroabocador no veia tanta gent. Pot ser que n'hi hagi alguna, però estem molt satisfets que la gent se mobilitzi per l'educació, també per la sanitat, i són serveis públics bàsics que la ciutat pues, té que manejar. La ciutat se té que espavilar i tenim que saber que ningú regala res i que tenim que lluitar per els nostres drets, per la nostra sanitat i la nostra educació. I això està en les nostres mans, i quan venen aquestes coses, pues, n'hi ha que fer costat. Uno pot estar més d'acord completament, parcialment, però és impossible no defensar la sanitat pública i també l'educació.
1: Pedro, Nacho.
3: Sí, jo volia dir un poquet, perquè estem en directe.
1: Sí,
3: doncs pues, cal animar la gent que s'unisca a la manifestació, perquè la sanitat i lo públic ens espera a tots i tots ho necessitem.
1: Pedro, Nacho, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Pràcticament tancant esta manifestació en la que, com diguem, n'hi ha centenars de persones, doncs també la regidora d'Educació, que no podia ser d'altra manera, Amor Amorós. Què tal? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Jordi.
1: Tot un èxit.
5: Bueno, jo crec que este és un col·lectiu que està demostrant molta dignitat, i a més de que són molt valents, crec que tenen tenen, bueno, pues això, tenen també el suport de moltes famílies, no? Perquè hem vist per, bueno, per tot, per davant, al mig, mares i pares en xiquets i xiquetes, i bueno, crec que avui toca estar així.

0: de totes les edats, de tots els centres, no només de centres de Xàtiva, estem veient també que n'hi ha molts centres de les comarques de la Canal, de la Costera. Estic fent la mateixa pregunta a tots, perquè Horacio, sindicalista d'UGT, m'ha dit que ell no recorda haver vist una manifestació d'educació amb tanta gent així a Xàtiva. Deixa'm que et pregunte la mateixa pregunta a tu. Havies vist tanta gent en alguna mani?
1: No. Les del 8 de març són multitudinàries, però no tant.
0: Doncs, amor amorós, primera tinent d'alcalde, regidora d'Educació, gràcies per estar amb nosaltres a la ventana de Xàtiva i Comarques en directe. Per cert, aneu a acabar en l'Ajuntament, no? Va llegir-se
1: alguna cosa. Sí, llegeixen el manifest ahir en les portes de l'Ajuntament. Crec que és, bueno, últimament un punt molt visitat. Para lo bueno y para lo malo.
0: Al final demà vas a València, que ens ho vas dir que anaves a intentar arreglar-te.
1: No, al final demà no puc anar a València perquè tinc un compromís a les 11, una reunió important, i a les 12 tenim també més anes sindicats. També són importants les coses que passen així, però estic convençudíssima de que van a petar-ho.
0: Amor amorós, gràcies per estar en directe, que vagi bé.
1: Gràcies a tu.
0: 7:35, estem ja pràcticament posant punt i final a esta ventana de Xàtiva i Comarques. Estem ja també posant punt i final al directe i també pràcticament a la pròpia manifestació. Va acabar, com acaba de dir la regidora d'Educació, a les portes de l'Ajuntament, on van a llegir-se uns manifests, i això serà, doncs, la cirereta al pastís d'esta convocatòria que, sens dubte, i com hem escoltat de les veus de la gent que l'organitza, dels sindicats, i com bé també vostès estan escoltant de fons, perquè hi ha molta escama, hi ha molt de soroll, ha estat tot un èxit. Centenars de persones, jo tampoc m'atrevisc a dir una xifra, però anem a deixar-ho ahí. En centenars de persones. A més, com diem, persones de totes les edats, persones de no només Xàtiva, sinó també d'altres municipis de les nostres comarques, i que estan celebrant l'educació. Estan celebrant l'educació i la reivindicació. Mira, Lorena Cayuela.
2: Mira, que ets vostè.
0: Hola. Amb tu tanque este directe. Directora del Col de la Bola, que este matí has entrat. Un èxit la convocatòria, no?
2: Sí, sí, sí, està superbé. La veritat que el poble ha donat resposta, evidentment, a la directora de Novelè, i segur que n'hi ha centres del voltant de Xàtiva, i això, la veritat, és una alegria molt gran.
0: Us dona força per a seguir.
2: Clar que sí, no n'hi ha que parar, n'hi ha que resistir. No podran amb uns 200 combatius i que volen el millor per als seus alumnes.
0: Lorena, gràcies.
2: A tu, Jordi, adeu.
0: 7:37. I ara sí, escolten so en directe des de les portes de l'Ajuntament, on s'estan ja congregant els manifestants, la gent, el públic. Recorden els oients, per contextualitzar ja una miqueta, per posar punt i final a esta connexió. Demà n'hi ha prevista una concentració, una manifestació a València, de les tres províncies, que van a reunir-se també per a donar suport. Y ya, hoy no es día de píndola de hoy no es píndola de Manu Chafer, porque va a ser a ir, pero ya que el tinc así y estás acostumbrado a tancar les ventanes, doncs tanques també esta ventana especial de Xàtiva i Comarques. ¿Qué te sembla això?
3: Pues la veritat és que resulta sorprenent, perquè ahir parlava precisament de la dificultat de la convocatòria de manifestacions així a Xàtiva, i resulta imponent veure este espai davant de l'Ajuntament ple de docents, ple d'acompanyants, ple d'amics i plens de gent que, com jo mateix, s'apuntem a un bombardeo, i que en un moment donat dona gust almenys veure com la gent reivindica allò que té que reivindicar, els serveis públics i de qualitat.
0: Manu Chafer, gràcies per estar amb nosaltres a esta ventana de Xàtiva i Comarques. Gràcies.
3: Adeu, gràcies.
0: I posem punt i final, ara sí, a esta ventana de Xàtiva i Comarques. Ens tornem a escoltar demà al nostre Oi por Oi. Escoltem sons de dolçaines que canten eixer Ramonet Xivas de l'Hort, és la gent de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva, però nosaltres acabem amb una altra música. Acabem amb Naix en Primaveres, d'Espencat, acabem amb eixa cançó reivindicativa, i amb Carla Benavent a la tècnica. Clar, per descomptat, sense ella no hauria sigut possible esta connexió en directe. Ens tornem a escoltar, així, a l'antena de Radio Xàtiva de la cadena SER. Gràcies per estar ahí. Adeu.